promeses avui que vull sentir la resistència. Ara és una reforma, però també d'altres formes a dones desprecien. Mai més soles, companyes, mai més soles. No esteu soles, perquè aquesta lluita també és nostra.

0: i si resistim ara conquerirem el demà.
1: Dona, tens dret a decidir. Si ets dèbil, qui? Tu? Si estàs feta de resistir.